Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio, 91.3 FM. Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. 91.3. Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: 91.3, l'emissora municipal.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

A Ripollet Ràdio arriba l'estiu. Gaudeix de l'estiu amb Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio.
1: Viatge a Ongo Bongo, el planeta dels somnis.
0: El planeta dels somnis.
2: Today, today, tomorrow, tomorrow, next year.